festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutar.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pida. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, que... El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

i Cat Weekend.

y yo voy a dejarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

i Cat Weekend.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Tot el que et molesti ja ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

triar el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Kate G,

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
3: Okay, sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
2: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
4: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
2: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
5: Me siento súper, me siento fantástico.
2: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
6: amunt,
2: però que al final són falses.
7: El rotllo, no m'agrada.
8: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
9: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
10: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
9: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
11: Escoltes ICAT.
12: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F Boys!
13: Un master, brazos de un mister, books de un pijo, cani un hipster, jugaban al twister.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: S'acosta el veredicte del Sona Nou 2026.
2: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
1: El quintet barceloní Beni Dolores.
2: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
1: I la formació zonenca Plamoguda.
2: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Sona Nou a ICAT.
1: Segueix-la en directe.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el

Benvinguts al Sonar Nou, sou ja el tercer programa amb els finalistes d'aquesta 26a edició del concurs. El Sonar Nou, que a les vies de so i muntatge musical hi ha la Conchi Vecino, en el muntatge tècnic del que sentirem avui a continuació el Raül Orgales, els mitjans digitals de 3CAT, el Ferran Amado i el Jordi Novell, i tot això ho gravem en vídeo gràcies a la realització del Ferran Romeu. Ja sabeu que hi ha tres finalistes d'aquesta edició, que són la banda barcelonina de punk pop Benny Dolores, la formació de pop rock alternatiu de Mata de Pera, Orella 2, i el grup indie rock de Vinyoles d'Orís, Pla Moguda. Aquests finalistes demostren que el rock i les guitarres seran els protagonistes de la gran final que tindrà lloc el proper dimecres, d'aquí a pocs dies, 23 de setembre, a la plaça de Catalunya de Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè, i també hi actuarà la guanyadora de l'edició passada, que és Chloé Riambau. I a més també hi haurà premis especials, com el Premi Cases de la Música, que s'enduen les Benny Dolores, i Verkami, per votació popular, que ha guanyat el grup usonenc My Hallis amb el 30% dels vots després de la selecció en línia. D'altra banda, aquest any també s'ha incorporat un nou premi. Atenció, perquè l'atorga l'estudi segell mallorquí Red Carpet Productions, que permetrà a l'artista andorrana Eugènia Correia fer una estada i gravar tres cançons a l'estudi residència de Lloret de Vista Alegre a l'illa de Mallorca. I avui tindrem convidats especials al quartet Pla Moguda. En aquest concurs Sonar Nou, que organitza el 3CAT i la revista Enderroc, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini d'Estrella Damm. Sentirem tres temes en format acústic i també els preguntarem per quines influències, quines referències musicals tenen. N'han triat tres de catalanes i tres internacionals, de manera que, sabent què escolten, us podrem dir com són.

0: És un quartet ple moguda que factura una proposta fresca, despreocupada i canalla, amb actitud desacomplexada. Influències, doncs, van de Manel, la Power Burkas, Led Zeppelin, Dan Peralbo, Pound Gang o Malmo 040. Avui d'això sonaran uns quants temes. I tot va començar amb dos veïns de Gurpi, de Vinyoles, que van començar fent versions i no van tardar que a donar-se que volien fer cançons pròpies. Deu la benvinguda al Geni Cabau, veu i guitarra, és el de Gurb.
1: Jo sóc el de Gurb,
0: el mateix. I el de Vinyoles, i on teniu el local d'assaig, és el Tomàs García, baixista. Benvingut, Tomàs.
2: Benvingut, tu també, Lluís, què tal?
0: Molt bé. I com va començar això? Us vau trobar un dia al poble, vau dir que volíeu muntar una banda de rock. Què va ser el que va iniciar la vostra moguda personal?
1: El primer dia va ser en Tomàs tenia un grup de versions molt bo, Lagartos Band, i els hi va fallar...
2: Gran grup.
1: Els hi va fallar el cantant d'un dia per l'altre, i em va dir, això li divendres a la nit, i em diu, Jani, vols venir a cantar amb nosaltres? I jo sense pensar-ho vaig dir que sí. I a més jo estava com a Lleida fent un bolo, vaig arribar a les 12 de la nit, vam assajar de 12 a 4 del matí, llavors vam llevar, vam fer el bolo, i allà jo sempre dic que em vaig enamorar musicalment d'en Tomàs, vaig dir, jo he de fer un grup amb aquest tio i tocar amb ell.
0: I el nom de Pla Moguda?
1: El nom de Pla Moguda és perquè tenim un grup de versions que es deia Jani la Moguda abans i volíem conservar el Moguda, i el Pla és un secret que no podem desvelar encara.
0: Vaja, quan se sabrà això?
2: Mai.
0: El dia que guanyeu la final ho podreu explicar? Si la guanyeu?
2: No.
0: Tampoc?
2: Tampoc.
0: Vaja, ara ja tenia una pregunta a punt per si de cas. No, doncs més coses. Hi ha dos membres més que són el Guillem Pagès a la guitarra. Benvingut, Guillem.
3: Bona tarda.
0: Tu vam venir a buscar després, no? Va ser el tercer integrant.
3: Sí, a mi... Jo tocava amb el Tom i toco amb el Tom una altra banda, amb la Maren, i un dia em va trucar i em va dir, estic fent un grup. Em va enviar un tema que es deia La Fatxa. Era horrorós. I vaig dir, sí, m'uneixo, i tant.
0: Era horrorós, però s'ha convertit en l'emblema d'aquesta banda.
3: Bueno, aquí està la conclusió. No, és molt xulo, m'encanta.
0: I el quart membre és l'Oleguer Puig, baterista dels Pla Moguda. Benvingut, Oleguer.
4: Gràcies.
0: Tu jugues per partida doble, sona nou, perquè ets bateria també dels My Hallies.
4: Efectivament.
0: Fa una estona he dit que eren els que havien guanyat el premi de votació popular, el premi Verkami. Per tant, tu ja t'endús segur dos premis en aquesta final del sona nou.
4: Sí, és un privilegi estar aquí i estic

0: molt content de tenir aquests dos projectes tan interessants i al final es nota l'esforç.
1: I què passa a Osona, que tens doble militància perquè falten bateries, ets el millor bateria d'Osona? Quina és la raó que Pla Mogut hagi vingut a buscar i també a Mihalis?
0: Això és un... és molt curiós, perquè en Tomàs és el nebot d'un professor de l'escola de música que anava jo. I així, per casualitat, aquest professor em va recomanar. I a partir d'aquí estic tocant amb ells.
2: Sí, estàvem buscant bateria per Pla Moguda i ja estava desesperat. I un dinar familiar li vaig dir Marc, hola Marc, un saludo Marc. I li vaig dir, tu, no saps tu un bateria, un nen d'aquests teus, perquè fa classes de nens petits. O sigui, l'Oleguer és molt més jove que nosaltres, té 18 i nosaltres 24-25. I em va dir, aquest que sap tocar, no sé què, parla amb ell, vaig parlar.
1: El va recomanar i el va fitxar.
2: I ho fa molt bé.
1: No va caldre ni fer una prova, no?
3: No.
2: Sí, li van fer una prova, clar.
3: Jo no hi era, llavors.
1: I en què constava la prova? Quan fitxeu un músic nou, Tomàs i Jani, què li feu fer?
4: Era venir a l'estudi i que toqués, bàsicament. Sí. Crec que li dèiem com tres cançons que nosaltres tocàvem en el grup de versions i que les toqués. I ja està, i en vam fer dos. Vam fer un càsting primer, que no tocava molt, supermal, que és maco i simpàtic, però tocava molt, i el segon no ens vam quedar.
1: Molt bé, doncs avui heu vingut a fer una proposta acústica, no hi ha bateria, veig que no heu muntat la bateria, i per tant, Oleguer, no tocarà res, ni percussió ni res, faràs veus avui?
0: M'han fet cantar avui, no m'ha tocat cantar.
1: Cantar, bé, doncs...
2: I somriure. Somriure, avui sobretot somriure.
1: Això és important. El primer tema que començarà sonant en aquest petit mini acústic que farà els Pla Moguda és el poema que heu musicat d'aquest Adrià Targa, que forma part d'un llibre de poesia que es diu Arnau. Qui va triar això? Qui va triar aquest poema? Havíeu musicat abans algun poema?
4: Mai.
1: I va ser complicat agafar una lletra com aquesta Estació de França?
4: He de dir que se m'han encarregat els músics perquè l'important és musicar, no pas la lletra en si i cantar.
1: Clar.
4: Llavors jo crec que hem triat el més fàcil per musicar, no?
1: Tomàs, què
2: sí, realment, o sigui, ja es va veure a la semifinal, no?, que tothom va triar el mateix per musicar pràcticament.
1: Va ser dels
2: era
1: més
2: escollits. Era el més musicable, sí, realment. Sí. I res, o sigui, havíem de musicar-lo, en Guillem va fer un riff, vale, ara això, ara muntem això, bla, bla, bla, i va sortir relativament ràpid i estem prou contents.
1: I la lletra?
2: La lletra?
1: L'heu identificat, us heu imaginat què li passava en aquest noi que anava perdut per l'Estació de França?
4: Bueno, quan l'has de cantar et poses en el personatge, no? I sobretot m'agrada molt de cantar el poema com una mica també recitar-lo dins del cant. I... però en cap moment m'he pensat...
1: Una història una mica tràgica, de solitud,
4: sí,
1: no?
4: Sí, però bueno, és llegir-lo i ja ho treus.
1: Va venir el poeta, els va escoltar el dia que
4: estava
1: a la nau, sí.
4: Ah, sí. I estava content?
1: Va dir que volia escoltar, i després li vaig demanar què li semblava, i m'ha dit que ja m'ho diria, per tant, estem pendents de...
4: Esperem que li hagi agradat una abraçada al poeta.
1: A l'Adrià Targa. Sí. Doncs que soni, pugeu a l'escenari, i aquest és el format acústic dels Pla Moguda, amb aquest tema que es diu A l'Estació de França.

i els coloms voleiant com un instint, i el revolt amb el tren que ja s'atansa, l'home se'l mira preguntant-se si no és aquest, quin serà aquest? Si no és aquest,

0: right.
1: All right. Sí, senyor. Gràcies a Pla Moguda, doncs hem sentit aquesta adaptació d'aquest poema en format acústic i ara sentirem les peces que heu triat com a referents. I comencem amb una que és un clàssic de la nova cançó, que al principi quan el vau triar vaig pensar quina relació pot tenir Lluís Llach amb Pla Moguda. I n'heu triat una cançó, que també és un clàssic dels temes més destacats dels 16 jutges, que és el Que tinguem sort. No sé qui és el que em pot explicar la relació, no sé, el Jan i el Tomàs.
2: Jo t'ho puc explicar.
1: Què teniu? Una relació d'amor amb aquesta cançó?
3: Sí, ara és d'amor, al principi era d'amor, t'ho explico. Quan vam començar jo i en Jani i en Martí Ramos, un saludo a Martí Ramos, que teníem aquest grup que era Jani la Moguda, abans de ser Pla Moguda, i tocàvem versions, fèiem festes majors i tal, i només durant un estiu. Doncs vam fer aquesta versió i com ens va encantar, saps? Vam proposar de fer-la i la vam fer molt nostra i ens agradava molt, era la que ens agradava més tocar i la que agradava més al públic també, ens va agradar molt.
1: La fèieu en versió més ràpida, més rockera, més...
3: No, realment... Lluís Llach és absolutament rockero. Si escoltes la cançó, vull dir, perquè l'estribillo, la dinàmica és baixa, però realment és rock el que està fent. Ho fèiem més rockero. Quan ho tocàvem tu i jo, Jan, ni en Ramos, no. Ho fèiem igual. Ara fèiem més rockero perquè també tenim guitarra elèctrica, que és en Guillem. Però això, que vam començar fent-la i ens agradava molt, però després, quan va venir l'Oleguer en Guillem i ara Pla Moguda, necessitàvem omplir per als bolos, no? Perquè no teníem prou altres cançons. I vam decidir fer aquesta versió i prou, perquè no volem fer versions. Però aquesta, com que ens l'havíem fet molt nostra.
1: Conservada.
3: Sí. Com no té tant a veure, hi ha aquesta separació de que és de tan antiga la cançó. Vull dir, és com sona fresc, saps? Perquè realment ningú està fent això.
1: És de l'any 74, aquesta cançó, per tant té 50 anys. I és del disc I si canto trist, de Lluís Llach. I no sé si us agrada per la història que expliques, un cant d'amor a l'amor lliure, de superació dels comiats, de desig compartit, de tirar endavant totes les dificultats, o perquè convida la lletra a caminar cap al futur, diu això de malgrat la boira, o viure el camí acceptant les incerteses de la vida, amb voluntat de trobar un camí ben llarg, com una mena de viatge i taca també.
4: Crec que més aviat que pensar en la lletra de la cançó en si, que també, òbviament, per mi almenys, crec que per tot, és una cançó d'infància que escoltàvem molt al cotxe, que els encanta als nostres pares, i crec que pel públic també és una mica això. Quan la cantem ves que la gent se l'il·luminen els ulls i es fot a cantar-la a ple pulmó. És un moment especial del bolo.
3: Totes les mares la canten.
4: Totes les mares i les filles també la canten. Sí que sé que, com el Tomo, tenim una relació d'amor-odi, i jo sóc l'odi, estic fins als pebrots, és la cançó, però és una cançó eterna per nosaltres.

0: les cançons emblemàtiques de Lluís Llach, del cantant de Verges, juntament amb l'Estaca, el Viatge a Ítaca o l'Amor Particular. I ara sí que canviem d'estil, perquè un altre referent que heu triat, en aquest cas no és en català, però sí d'una banda barcelonina, una banda de pop-rock, que va néixer el 2018 i que s'han convertit en una referència del panorama musical estatal. Són una banda que es diuen Malmo 040 i heu triat un tema titulat Capítulo Final, que van publicar el 2021, i podríem dir que fan pop-rock indie. El Jani i el Guillem sou els fans de Malmo 040, tinc entès?
1: Tots quatre són molt
0: tots
1: fans.
0: Quatre. Exacte.
2: M'encanta.
0: Què té aquesta banda que us agrada tant?
3: Amb en Guillem tenim una història molt maca, que es fa molts anys.
1: Molts.
3: Jo tenia una amiga que era amic del bateria de Malmo 040 just quan ells començaven i tenien 3 o 4 cançons, i vaig anar a un concert com a la Santa Marta o algun lloc així, i just en Guillem també és amic de tot el grup, i allà ens vam trobar i vam parlar, però com perquè va ploure i estàvem tots assopoguts sota un desto i no sé, estàvem allà plovent, està plovent i estàvem parlant entre tots, i com 4 o 5 anys després ens hem conegut.
1: Fa uns mesos, no? Fa uns mesos jo estava a casa d'un amic del Jani, el dia que ens vam conèixer, va ser de fet, estàvem sopant.
4: Fa 5 mesos, com a
1: i estàvem parlant de Malmo, i diu, sí, jo coneixia tal, i li dic, hòstia, Jani, tu fa anys tenies una melena molt llarga.
3: Jo fa anys, aquí on em veieu, tenia una melena molt llarga.
0: Estaves en un concert de Malmo 040, que dius.
3: Exacte.
1: I li vaig dir, tu vas anar a un concert de Malmo, no sé on era, a Costa Brava, però em diu, sí. I dic, tio, ens vam saludar, ens vam presentar aquell dia.
0: I estàveu predestinats a formar part del mateix grup.
3: És una cançó especial, i Malmo és un grup especial per nosaltres.
1: Sí, home, i tant.
0: Una cançó que forma part de l'Último Assalto i que també és un cant a l'amistat.

0: la final dels Malmö 040, aquesta banda de pop-rock barcelonina que ha estat un referent també en la història de Pla Moguda. Sí que estaria bé pensar en un concert, no? Un concert conjunt, Pla Moguda,
1: és un
0: Malmö.
1: Somni. És un somni.
2: Estaria a complir un somni.
0: Doncs com que segur que ens escolten per la ràdio, anem muntant algun promotor que vagi preparant aquest concert i que ens anunciï el dia que serà. Més coses. Toco una altra cançó acústica. Es diu Maria. Aquesta que heu triat, qui és la Maria?
1: La Maria, podria dir que és la meva millor amiga.
0: Sí?
1: I una persona molt important per mi. I li vaig dedicar una cançó, així. L'únic que és una cançó que tothom em diu... Hòstia, saps, la Maria és la teva nòvia? La Maria és... Sou nòvios o teniu algun rotllo? No, no, justament sou amics i justament escolta la cançó perquè parla de que només sou amics i és meva mare que m'ha insistit molt en que, hòstia, la Maria estigui molt bé per casa, no sé què, la jove, no? Però m'ha pensat molt greu i l'estimo molt, però només som amics i només serà amics.
0: Caram, i què et va dir quan li vas fer la cançó? Li vas tocar, li vas ensenyar la lletra? Quin va ser el procés?
1: Li vaig enviar la lletra, vaig dir, hòstia, Maria, t'he fet una cançó, te la vull ensenyar. I em diu, no, sisplau, em va insistir molt com, passa'm la lletra, i li vaig passar. I està supercontenta.
0: Doncs ara tindreu l'ocasió de sentir-la aquí en format de quartet. Ja esteu aquí a punt en aquest escenari dedicat. Per tant, anem a escoltar aquesta Maria especial dels Pla Moguda.

0: Doncs és l'acústic dels Plamoguda, la cançó dedicada a la Maria, que podria ser la nòvia, però no, però del Jani. No. Més coses, més cançons. Ara ve un gran que ens agrada molt que l'hagueu triat, perquè va guanyar el Sona Nou l'any 21, és el Dan Peralbo. També us unem com vosaltres, Dan Peralbo i el Comboi, amb una cançó dedicada a la Margarita. També deu ser una amiga del Dan, i ja sabeu que... o no, no tant.
1: És diferent. Sí.
0: Aquí també és una frustració amorosa, un desig passional, però amb la bogeria controlada, i aquí hi ha passió, hi ha aquesta contradicció entre l'amor tòxic i el distant. Dan Peralbo, què té el Dan Peralbo? Que és el vostre referent, també.
1: Sí, el nostre referent, jo et diria que és el nostre germà gran. En Dan ens ha acompanyat des del principi del grup i ens ha ajudat amb tot, i està allà sempre.
0: Vindrà el dia de la final?
1: Esperem que sí, jo suposo que sí. Jo diria que sí que vindrà. Deu va venir el...
2: Estrella Damm.
1: Estrella Damm va venir.
2: Amb tot el Comboi, no només sí. En Dan.
0: Està molt bé.
2: Tots són els nostres pares.
0: De fet, hi ha tot una onada. Hi ha alguna cançó vostra que em recorda o té un punt del Ludwig van, també a Dan Peralbo. Hi ha tota una onada de bandes que tornen a fer servir el rock, les guitarres, aquest rock de guitarra clàssic. Us sembla que d'alguna forma torna una espècie de nou rock català?
1: La nova onada del rock català.
0: Nova onada. No sé si li hem de posar alguna etiqueta.
1: Sí, sí, jo estic totalment d'acord, i això està passant, i aquí estan també amb la publicitat, amb Vitara, són grups emergents.
2: Hipnosi.
1: Hipnosi,
0: per exemple. Minibus...
1: Que estan allà i està tornant a néixer. Jo crec que la gent també té necessitats de guitarres.
0: Vosaltres vau tenir clar que havíeu de fer rock, com vau començar, indie rock, aquesta proposta a partir de les guitarres sense bases, tot havia de ser natural, directe...
3: No, no sabem fer res més. No sabem posar bases. Només sabem tocar la guitarra. Bueno, només. Ja és molt, no?
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Com la toques.
3: Sí, però crec que tampoc va ser una decisió molt conscient, o sigui, és que va ser natural, no? Vull dir, és com fem cançons. És com ens surten, tocar-les així. I he dit que no sabem fer res més, potser sabem, però tampoc volem fer res més. Ens encanta el que fem, de veritat.
0: Sí. Abans el Tom ha dit que la seu central és a Vinyoles, allà on us trobeu. Assegeu gaire sovint o sou una banda de més aviat d'anar a concerts?
1: Vinyoles!
0: I de festa?
2: No, la veritat és que no assegem molt, perquè en Guillem és de Barcelona, l'Oleguer de Vic, en Jani de Gurb, sobretot, o sigui, durant el curs, que jo visc a Barcelona, per exemple, i l'Oleguer també estudia a Barcelona, assegem normalment al taller de músics o al Liceu, que és on estudiem.
3: Això ho podem dir, eh?
2: No.
0: L'alcalde de Vinyoles direm?
2: No, és més l'alcalde del Liceu.
3: L'alcalde del Liceu.
2: I ara a l'estiu, que estem els tres majoria absoluta
1: a
2: Osona, doncs en Guillem
3: m'ha de fotre, bàsicament.
2: M'ha de fotre, sí.
1: Però anem, tampoc que... O sigui, assagem...
3: No, jo vaig content,
1: tampoc com podem.
2: Assagem tampoc com podem, perquè en Jani no és necessari.
0: Va, un missatge pel Dan Peralbo, abans que sona la cançó.
1: Dan, vine'ns a veure la final del Sona Nou i aviam si fem com tu i guanyem.

0: Pau, quants records amb el Dan Peralbo i el Comboi i la Margarita i totes les històries que hi ha darrere d'aquest personatge. I ara, mentre sonava la cançó, el Jani confessava que havies vingut el dia de les prèvies del Sona Nou, jocs preliminars, sí, a la Dama, sí, sí, escoltar el Dan Peralbo com a fan de...
1: Com a fan, totalment. Bueno, fan encara no ho era, allà els vaig descobrir.
0: Déu-n'hi-do, com passen les històries, com passen els anys. Això va ser l'any 21, que va guanyar el Sona Nou. Estem al 26, han passat 5 anys. I Led Zeppelin és una altra de les bandes que sí que queda clar que us agrada. Un tema que heu triat, Good Times, Bad Times, un dels clàssics de Led Zeppelin, del seu disc, que es deia igual, Led Zeppelin, i que a més té... Aquesta cançó té diverses coses. D'entrada, la bateria, no? És especial, el John Bonham, quan toca la bateria en aquest tema, té una forma especial de tocar-la?
2: Sí, sí, és un bateria extraordinari i la veritat és que va fer un paper aquí impressionant.
0: El Jimmy Page, guitarristes.
3: Increïble.
0: Quan toquen aquí també uns solos de guitarra que es recorden de sempre, no?
3: Sí, sí, i un bon gust, i un to, un so, i un carisma a l'escenari que poca gent ha tingut.
0: I Led Zeppelin, què ha significat Led Zeppelin, Jani, Tom
1: i Guillem? La veritat, jo...
4: Sí.
1: Jo només música en català.
4: Havíem de... O sigui, per la semi del Sona Nou havíem de fer una versió d'un tema anglès i jo vaig dir, tu, fem Led Zeppelin. I en Jani i l'Oleguer no sabien què era Led Zeppelin.
1: Oh, confesso.
4: Digue-ho.
2: No em facis confessar.
4: Confesso. I doncs vam fer-los una masterclass de Led Zeppelin. O sigui, us vam posar a escoltar Led Zeppelin i vam dir, posem de fer un de Led Zeppelin.
0: Va fer una lletra una mica lliure, no?
4: Molt lliure, sí.
3: Atenció lliure.
4: Bueno, també per imitar-lo, saps? En Robert Plant. Per això.
0: Doncs bé, una lletra que parla d'un jove que aprèn el que significa créixer a base de moments bons i dolents, especialment en el desamor.

0: Un homenatge a un dels grans Led Zeppelin amb aquest àlbum que es diu igual que ells, homònim, de l'any 69. Encara té més anys que Lluís Llach aquest tema, 35, més de 50 anys. I ara tornem a l'acústic, tornem a l'escenari d'aquest Sona Nou Dicat, per escoltar una altra cançó en petit format dels Pla Moguda. Es diu A la Xina ja és estiu i... M'has d'explicar de què va aquesta història, perquè és una cançó que n'esteu especialment enamorats, ja la volíeu posar en el disc del Sona Nou, al final la vam canviar a última hora. Què té aquesta història? És una mica, té un punt de surrealista, té un punt de història, no sé si és d'amor, és de desamor...
1: És d'amor, de busca d'aquell amor, no?, que no trobem. No, aquesta cançó surt, en realitat, de la búsqueda d'un bateria. Com hem dit abans, en Martí Ramos, quan teníem el grup de versions, va marxar a viure a Holanda, justament, i estan buscant un bateria, i aquest On estàs, amor meu, és la búsqueda d'això, d'un bateria nou. I l'estribillo de la Xina d'estiu surt d'una anècdota que era en Martí Ramo, tot el manga,
2: la cultura nipona,
1: i just un dia que havíem quedat per assajar, estàvem els tres preparats per assajar a Vinyoles, i ell encara estava a Barcelona tornant d'una festa de cultura nipona. I en Guillem se li va ocórrer aquest gran estribillo de la Xina d'estiu.
0: Déu-n'hi-do. I és un tema que el toqueu pràcticament tots els concerts que feu, els hem vist al Sona Nou, l'heu tocada, sí, la cançó ja de referència.
2: Ens encanta.
0: Esteu pensant ja en un disc de Pla Moguda, on hi haurà aquesta cançó, La Fatxa, La Maria...
1: No, jo crec que aquestes cançons es quedaran aquí en aquest EP, eh?
3: Sí, farem... O sigui, ara el pròxim és un nou EP.
0: L'EP primer es diu Tot Apuesto.
1: Ja es pot dir això?
3: Sí.
0: I teniu un nou EP, a veure, ja, digues.
3: Tenim un nou EP, que no direm el nom.
0: No?
3: No direm el nom, i s'està cuinant, ara. Posaran tot cançons noves, anem...
0: Cinc cançons, també, igual que el Tot Apuesto?
3: No es pot dir.
2: No es pot dir encara.
0: No es pot dir res, no es pot dir
2: res,
0: un nom.
2: Res. No.
1: Ja han dit molt que tenim un nom EP.
0: Quan sortirà?
3: No ho sabem encara. Això és que no és que no es pugui dir, que
0: això no se sap.
3: Està confirmat.
0: Bé, de moment ens quedem amb aquesta Xina, on és estiu, i que són els Pla Moguda, aquí en directe a ICAT.
4: 1, 2, 3,

0: està loco.
1: Déu-n'hi-do. A la Xina ja és estiu, són els Pla Moguda. No sé si l'amor finalment és Oleguer, sí? Oleguer, ets l'amor aquest que buscàvem de bateria o no?
0: Tant de bo, sí, tant sí, de bo. Sí, sí, sí, sí.
1: Jo, després de sentir aquestes lletres, aquestes cançons, no sé si Pla Moguda... Primer us ho passeu de puta mare, no? Us ho passeu
2: molt bé,
1: tocant, fent cançons... és un divertimento, el grup?
3: Sí, sí, és el principal. Jo crec que si no ens ho passaríem bé, no estaríem aquí.
4: Clar. I sobretot el concert, es veu absolutament reflexat el bé que ens ho passem i el bé que fem que s'ho passi la gent.
5: Ens encanta, és que ens encanta.
4: I a l'escenari, aquí no ens veus tranquils, no. És molt més diferent.
1: No, no, ja hem vist uns quants directes de Pla Moguda i realment no pareu, salteu, sobretot tu, Jani, saltes al públic, parles amb el públic, tens a pujar a l'escenari, dones voltes per l'escenari. És una mica el teu... Trobes la salsa teva?
3: Quan sí, sí, no, no, però estic allà dalt, soc com un nen petit amb una piruleta, la veritat. O sigui, estic a gustíssim. He dit que em fan patir molt el genoll perquè em vaig trencar els creuats i faig molts salts i un dia de sobte em quedaré sense genoll a mig concert, però no m'ho passo molt bé i disfruto com un nen petit.
1: On comença aquest divertimento i la conya que hi ha a Pla Moguda? Hi ha la part seriosa de voler fer una banda de música i que tingui continuïtat.
3: Jo crec que ens complementem molt bé entre nosaltres. Llavors, potser en un moment en Tomàs d'agafar un rol més seriós de ficar-se a fer música, sobretot que és músic, i dir, no, doncs això ho fem aquí. Per l'altra part, en Guillem també és una eminència de la música i ajuda. Llavors, les lletres ens fiquem molt més seriosos i quan toca fer birres i passar-nos-ho bé, jo crec que ho sabem tots i ens complementem molt bé entre tots.
5: Algú treballem.
4: Clar.
3: El menys possible.
5: El menys possible.
4: El menys possible, no treballem res. No, o sigui, és... Això que ja n'hi dic.
1: Tothom, per exemple, sí que és veritat, no? Amb el baix, tu et dediques a estudiar baix.
4: Sí, de moment.
1: El Conservatori del Liceu.
4: Per això també m'hi esforço més, perquè hauria de guanyar diners, també. Perquè no tinc una altra carrera. I ens hem de posar més serios.
1: Per tant, la directiu musical la marques tu, Tom, amb la banda, amb els temes?
4: Sí, al principi, quan abans hi havia en Guillem, era 100% jo. I en Jari porta els altres temes, i ara que hi ha en Guillem sí que ens barallem més.
1: Són els dos que els pensants de la part musical.
4: Sí, mm-hmm. Exacte.
1: I a l'hora d'escriure les lletres, que tens moltes llibretes per omplir, les graves en el mòbil una idea quan se t'ocorre...
3: Les lletres les fem entre els tres, eh?
1: Sí?
3: I dic, o sigui, sempre funciona com, un arriba amb una idea, amb una estrofa o amb un estribillo, i llavors entre tres ens posem a pensar tota la cançó. O potser un arriba ja amb la cançó sencera i els altres es posen a fer la música. Però és una cosa de tres.
1: Han de ser històries personals que us hagin passat?
3: Jo penso que sí, que no pots fer una història que no sigui, o sigui, que no sigui teva, saps? Jo crec que em costaria molt escriure una història que no m'hagi passat a mi o en algú de prop meu que jo pugui percebre.
1: I després la relació amb els vostres seguidors, perquè en teniu uns quants, us pregunten per les lletres, per la història d'aquella lletra, el que ha passat?
3: La fatxa,
1: La fatxa, per exemple. És veritat que vas tenir una òvia aquella, una fatxa, o no?
3: Ens ho pregunten, al final de cada concert ens ho pregunten.
1: I era de Rubí o no era de Rubí?
3: L'altre dia em van dir que no era de Rubí. O sigui, no, perquè clar, la cosa és que no és la meva nòvia. Jo tenia clar que era de Rubí, però... O sigui, és perquè és la història d'un amic, com vaig dir a l'altre programa, és d'un
1: company... Això li va passar amb un amic, això.
3: Sí, això li va passar amb un amic d'un company de pis, i li vam fer aquesta cançó. I resulta que no era de Rubí. Però ens ho pregunten molt de les lletres, eh?
1: I què expliqueu?
3: Mentides.
5: Mentides. No, jo crec que el tema en Pla Moguda i el que ens dona... El que ens fa molar és de que com ens comportem i del que parlem és tan nostre, o sigui, paraules com xori, com xitxà, és com parlem, o sigui, som així d'imbècils en el dia a dia, sí. No és només per als concerts, sempre parlem així. I el que mola és que és autèntic perquè som així nosaltres, o sigui, és com som a l'escenari. La pregunta aquesta m'ha agradat perquè ens costaria molt, crec jo, parlar d'una cosa que no hem viscut, perquè no som un grup que podem fer cançons de ficció, de històries que no ens han passat. Crec que el que mola és que, hòstia, hi ha una història real darrere tot el que cantem. O sigui, a vegades li posem una mica de...
3: Maquillatge.
5: De sal, sí, perquè estigui millor. Però a mi, almenys a mi, el que més m'agrada d'aquest grup és que és tan nostre i que això la gent ho nota.
1: I, escolta, i, Guillem, si haguessis de fer un al·legat en defensa dels Pla Moguda, quin seria el titular? Quin seria l'argument principal?
5: El grup més real de Catalunya.
1: Perquè vosaltres vau fer una definició que era l'avantguarda de la música en català. Una mica gosarada, no? Aquí assenyales? El Jani està assenyalant algú?
4: A mi.
1: El Tom, mira.
4: És això que estem dient. Que a l'escenari el que fem nosaltres és estar molt segurs de nosaltres i també per això no fem petit públic i fem que ens ho passin bé. No intentem les coses, les fem. I si et sembla que ho estem intentant, bé, això és un tema teu, no? Anem com... O sigui, amb molta humildat, però avantguarda, i tant.
5: També m'agradaria assenyalar una cosa que quan, això ens ho van dir, ens van dir, hòstia, com podeu dir aquestes coses, segons no tenia humilitat, segons orgullosos. I jo vaig apuntar que, hòstia, els de l'avantguarda morien els primers. O sigui, potser morim d'aquí poc. No sempre és vostra l'avantguarda.
1: Creiem... O són els més incompresos, no? Si vas a l'avantguarda de les coses.
5: Una mica, bueno, veurem com ens va, està endavant.
1: Una cosa que sí que té relació, ara que dèieu, diu, expliquem històries que són reals, els Manel, també. Quan van triomfar els Manel, després de passar pel Sona Nou, van arribar al Sona Nou, van quedar segons, això cal dir-ho també. Això també és una història llarga de la tradició del Sona Nou, quedar segons i després triomfar. En els Manel també se'ls va qualificar, més enllà de tocar l'ukelele, per explicar històries quotidianes, no? I us agraden. Mm. Us agraden, Manel? Hi ha alguna cançó que manaleja també en el repertori de Pla Moguda.
3: I jo quan m'ho diuen estic superorgullós. O sigui, em diuen, hòstia, aquesta cançó et manaleja. Jo, gràcies. Moltíssimes gràcies per dir-m'ho. O sigui, és un referent, és el primer referent de la música en català, et diria. En el meu cas.
1: I justament heu triat un tema en la que el Bernat se't troba, dels millors professors europeus, que era el disc que els va fer debutar l'any 2008 i que els va permetre això, guanyar el Premi Joventut del Sona Nou. Què té aquesta cançó? Hi ha alguna cosa especial en aquesta cançó que l'hagueu triat?
3: Jo crec que la vaig triar jo.
4: Sí.
3: És una cançó que m'encanta a mi, sobretot perquè... està molt relacionada amb un concert que faig cada any al Mercat del Trastre de Torelló, que jo diria que és on en Tomàs em va conèixer com a cantant i a partir d'allà potser em va cridar el dia de...
4: Correcte.
1: Mercat del Trastre de Torelló.
3: Doncs toco cada any allà des de fa 4 anys i és un dia...
1: En solitari, tu sol?
3: Jo sol. I no deixaré que toqui ningú més amb mi aquell dia. És el millor dia, és
5: no
3: el
5: passa
3: meu
5: res,
3: dia
5: Jani.
3: De l'any.
5: No passa res, tornem-ho.
1: Apuntem la data. Quan és el Mercat del Trastre, aviam?
3: 10 i 11 de maig.
1: Molt bé.
3: Dos. A més, és el millor dia de l'any. És que Mercat del Trastre de Torelló, juga el Barça a Madrid, guanya el Barça, és que no pot anar millor.
4: Això cada any.
3: Cada any. I aquesta cançó és l'última que faig, és una passa molt petita que s'omple molt ràpid i tota la gent la canta a mi i és un absolut orgasme, et diria.
1: És la trobada fortuita pel carrer entre el Bernat i una antiga parella.
3: Sí, sí.
1: I a partir d'aquell moment la cançó retrata un punt d'humor, de nostàlgia, no? Té un punt de quotidianitat, de costumisme. Sí, com t'agrada escriure també? Una mica aquesta narració de Manel.
3: No sóc escriptor i llavors escric com puc i com sé, la veritat. No m'hi fixo molt, però jo que em diguin que em naleja i si m'hi puc apropar, és un gran què.
1: Tu que ets dissenyador, quin logo hauria de tenir Pla Moguda per donar-se a conèixer?
3: He de dir que sóc dissenyador de producte i no gràfic. O sigui, jo faig
1: és un
3: taules...
1: producte, Pla Moguda.
3: Sí, però el producte, vull dir, taules, cadires, làmperes... Llavors, gràfic, tenim un
1: mira,
3: gran amic meu...
1: Mira, les cadires de Manel, veus?
5: Quina cadira
1: Manel
5: seria?
3: Quina cadira seria Pla Moguda? Sí. Una tonet d'aquestes de...
4: Una tono.
3: Una tonet d'aquestes de... d'alumini amb la cinta negra o blava. 100%.
4: Vale.
3: Per mi, com a dissenyador?
1: La buscarem, doncs. És còmode, aquesta cadira? És còmode o és d'aquelles de disseny que...
3: No, és supercòmode.
1: Sí?
3: Sí, bé. Crec que es diu Cesca.
1: Cesca. Molt bé, doncs de moment en la que el Bernat se't troba, això són els Manel.

0: els millors professors europeus dels Manel. Quina il·lusió que ens fa que hagueu triat cançons dels guanyadors del Sona Nou, dels finalistes del Sona Nou. Vol dir que formeu part d'aquesta família del Sona Nou, els Plamoguda.
1: S'ha de pujar la música en català.
0: Molt bé, sí senyor, ben dit, Jani. I encara es queda una cançó, en aquest cas no... Bé, sí, l'últim disc del desè aniversari van fer temes en català, també va fer una versió dels Pets, per exemple. Són els Calavento, aquest duet d'empordanès que són l'Aleix Turón i el Joan Delgado, una banda de post-hardcore indie-rock que van néixer el 2014 i dels quals heu triat també una cançó que es diu Abril. Qui té aquests tins vuitanters que li agraden tant, Oleguer?
2: Jo trobo que és una cançó...
0: Calavento?
2: Sí, Calavento són un grup que jo no coneixia. Vaig entrar amb ells i pareixien amb unes samarretes que posaven Calavento.
3: Sí, tenia una samarreta.
2: No sabia, venien cada un amb una de diferent.
0: Bueno, com avui, no? Que porta una que es diu Prim, l'altra que diuen aquí...
4: Nanti 75, és un grup.
0: De Nanti 75. Sí, sí. Vosaltres dos no, aneu amb camises...
3: No, jo vinc encamisat.
0: Botonats.
2: I ens vam ficar a fer versions d'això que miràvem i em vam fer la d'Abril. I la veritat és que aquí vaig descobrir un gran grup i ara tinc una playlist allà posada amb Calavento i és una cançó molt
3: Zeppelin,
2: bona.
3: I la Zeppelin, no?
2: També.
0: Una cançó Abril que tracta la nostàlgia, el pas del temps, del cicle, del canvi de cicles a la vida i la recerca de la identitat personal a través d'imatges quotidianes. I amb res del final, va, que soni Calavento mentre ens acomiadem. Així comença aquest disc i aquest tema, Calavento. Una de les bandes catalanes ve amb més projecció. Bé, què ens queda per dir de Plamoguda? Com us imagineu de grans Plamoguda, Jani?
1: Hòstia, m'imagino, mira, com... És que ho hem comentat aquests dies. Com aquest documental que ha sortit d'Ara de Sopa de Cabra, que nosaltres tocàvem junts, però no érem amics, eh?
0: Sí?
1: No. Som superamics, la veritat.
3: Ho he passat d'en Jani.
0: Tom, com t'imagines els Plamoguda de grans?
3: No comen.
0: No comen?
3: No comen. Molt bé, tot positiu.
0: Bé, Guillem.
5: Com ens imagino nosaltres?
0: Sí.
5: Molt feliços.
0: Sí.
5: I molt contents amb el que estem fent i amb el que estarem fent en aquell moment. Perquè això no s'acabarà.
0: Fantàstic. I Oleguer?
2: Ara en Guillem me l'ha pres. Anava a dir molt feliços, també. Però sí, al final és això. Molt... Seguim aquest camí, això té molt bona pinta i esperem que vagi molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, gràcies per la vostra simpatia, per aquesta tria de cançons. Ens veiem a la final, res, d'aquí 4 dies, el dia 23, plaça de Catalunya de Barcelona, i allà serem en directe a partir de les 8 del vespre, en directe a través d'ICAT, de 8 a 10 del vespre, per escoltar els tres finalistes, Plamoguda, Beni Dolores i Orella 2, i després tindrem, el dissabte que ve, un programa especial al Sona Nou de resum del que hagi passat en aquesta final. Molta sort i endavant amb la música.
5: Gràcies.
3: Gràcies, Lluís. Gràcies.

Déu-n'hi-do, eh? Quin autèntic tro de cançó. S'ha marcat Lisa de la Sala Pink amb Sabadica i més que maleta de pulsacions. A terra, el Liquid Weekend, la Julia Blum amb Sona Loafy de fons.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
5: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

surfejant emocions i també una onada més, compartint a l'Aquest Weekend la nova música de Massalles. I aquí seguim sumant més cançons d'aquí amb la poesia ara musical dels Gavina MP3.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

La Paula Jornet, preparant-se pel llançament del seu nou disc amb aquest primer tastet, el Somebody to Everybody. I aquí arriba l'Aquest Weekend, Louis Tomlinson, amb la cançó amb la que apaga focs on fire.

0: i Cat Weekend.
1: Yo. I'm all X crash out. Yo. X

Festa i Drama, una d'aquelles que recordarem i tant que sí, el pas del temps de Maria Jaume i de les que la cantant mallorquina farà brillant directe el pròxim 25 de setembre a les Festes de la Mercè. I aquí seguim aquest weekend planificant una hora més del dissabte amb el So Clarament Californià d'aquests tres nois de la costa Est, Almost Monday.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
8: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glemser.
7: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
9: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
10: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
9: El quintet barceloní Beni Dolores.
10: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
9: I la formació zonenca Pla Moguda.
10: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
9: Segueix-la en directe.

El Fet Garcia, amb una altra de les cançons que ha sonat intensament aquests mesos de calor i platgeta, vine'm a buscar. I aquí tenim a l'Aquest Weekend ara, aquestes tres germanes molt ben avingudes, les Heim amb Relationships.

Home With You. Aquí estàvem com a casa compartint els nous talents del pop britànic Dear Alice i més cançons que seguim sumant a Liquid Weekend, aquesta amb la força dels sentiments d'al·lèrgiques al pol·len.

0: Escoltes i cas. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Quin cuixa més linda, la nova cançó Paraíso de Los Frequences, sonant també aquest dissabte a l'Icat Weekend. I a punt, aquí tenim l'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel d'Arnau Bellver.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

Alba Morena, donant-li el seu toc personal al mar, una de les cançons més emblemàtiques de Manel. I quina nit, seguim a l'Aquest Weekend compartint la música alegre i festiva dels Quilòmetre Zero.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
1: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
11: Oi! Diana!
12: I want to make you a spy.
13: When you're ready, Bond.
14: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
15: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: aportant moviment i diversió a l'actual escena del país. Uineta i Julieta i una mica de rumbeta Liquid Weekend, que sempre entra molt bé, i més si ve de la mà dels Catarres.
1: Ja comença.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Escoltes ICAT.

0: matar.
1: Gaudint i cap d'aquests últims compassos de l'estiu amb la rombeta de Dennis Exquisit, que s'aturi el temps, i el temps ha de per sentir una altra de les cançons culpables de l'èxit de Harry Styles.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acudim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
0: Escoltes ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Si vaig massa a fondo, no sé pilotar. Ah!

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Ens ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Escoltes i cas.

Yo voy de serme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prim pa mi és un santuari.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Matadepera, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acudim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Escolta, Zicat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.
2: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
3: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
2: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
3: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
0: Escoltes ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, l'Èlia no va fer.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
5: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
6: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
3: Sí, ara te digo que tu chico está con otra.
2: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
4: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
2: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
5: Me siento súper, me siento fantástico.
2: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
6: amunt,
2: però que al final són falses.
6: El rotllo, no m'agrada.
7: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
8: Escoltes i cat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
0: Escoltes iCat.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Ebre el nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
4: De què va el programa?
0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
3: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
2: El quintet barceloní Beni Dolores.
3: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
2: I la formació zonenca Plamoguda.
3: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
2: Segueix-la en directe.

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Estrenem una altra hora de música del teu cap de setmana amb aquesta versió que en fa l'Alba Morena de tot un clàssic ja dels Manel. Seguim avançant per aquest dissabte 19 de setembre i ho farem ara amb Masigo i Eon Thomas.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
3: Escoltes i cats.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Des de Califòrnia, una altra de les que ens acompanyarà de ben segur tota aquesta temporada amb Almost Monday. I el suc de pinya estan d'estrena i ho fan amb 32 d'agost.

Entreten-me amb Guillem Gisbert i aquí seguim disposats a acompanyar-te una altra hora amb música de la Ludwig Van, també Benny Blanco, la Flashy, i ara és el torn per Alok.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

Doncs avui, últim concert de la gira d'estiu de la Flashy Ice Cream a la Festa Major de Camp de Bànol. I avancem ara mateix aquí a l'ICAT Weekend amb els tiets. Era això. Era això.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. ICAT.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Wiki, wiki.
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Wow, what the fuck?

T'acompanyem un dia més a qualsevol racó del país amb la música feta a casa, d'aquesta que en diem de quilòmetre zero. Aquí teníem els Clima cantant Faig amb tu. I per avançar els propers minuts, tenim a punt a Maria Jaume amb Festa i Drama.

tancarem una altra hora amb bones vistes gràcies a la proposta des de Granollers, el Sapana. I seguim compartint més i cada weekend en aquest dissabte 19 de setembre, ara amb un altre de ben ballable. És Nimino.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Escoltes ICAT.

Són el Sutherland i aquesta no és pas l'última d'aquesta hora. Per aquí desfilaran Bad Bunny, Stay Homas o Con Bohemio. Ja toca Chris Patrick amb Aleu.

Dimecres i sota la pluja va presentar aquesta nova cançó al Mercat de Música Viva de Vic. I de la proposta més estiuenca de Soc un Bohemio a la més enèrgica que ens arriba de l'ex Blackpink és Lisa, Sawadika.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Podríem tenir son.
4: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Mare, literalment.
3: Tinc poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també em va passar.
0: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
7: Som pura cafeïna.

una de les més virals i reproduïdes del moment, aquest Brand New Channels amb Sleira. I abans de la pista de fusta amb Miqui Puig, posarem la Laugivert i també la nova d'uns que comencen a traure el cap a l'escena catalana. Són la publicitat. 1, 2, 3,

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls comença a arrencar. Pista de fusta, un programa, una discoteca, una il·lusió. Miqui Puig, els plats, et diu hola, agafa allò. La discoteca Dicat, situada a la part darrere, on els més dolents van a fumar, on tomba Espino, amb matrícula d'Argentona, porta abandonat des de ves a saber quan, tapa una porta metàl·lica plena d'enganxines, la baixes, t'adecues les ninetes a la foscor i un cop retirada la cortina de feltre vermell, Miqui Puig, els plats, oficia una missa. The Womack Sisters obren la pista d'avui.

Hereves directes de la nissaga Womack. Filles de Womack and Womack. Netes d'en Bobby i besnetes de Sam Cooke. Què havien de fer si no aquest sou meravellós? Això és Monster, una de les peces del disc de debut. Aquestes noies, les Womack Sisters. El disc es diu com elles i ja hauria de ser la teva col·lecció de soul bonic. Catch 92, Footings. Ets a la pista, novetats, nova temporada. I Miqui Puig, els plats.

0: una mica d'electrònica eleganta, trencada a contramalux, Catch 92, des de Britània i aquest footings, arrencada de soul i electrònica com m'agrada a casa.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. No és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.

una mica d'electro a la vella escola, càrrec d'aquest músic de Colònia, anomenat Funk Master Urso, Boost and Move, un tros de track d'electro, així, per engegar la sessió. I la següent peça passa com una exhalació. És la col·laboració de Kenny Pete i Denzel Curry. Es diu Difference, amb la veu de lleva i un riff a la manera de jazz funk que et deixarà garratibat.

el caminar d'aquestes guitarres fan que la peça agafi un aire distint, i aquest riff de jazz funk, que no sé si l'han robat o l'han fet, és senzillament distintiu. Difference, amb la veu de Yeva, és Kenny Beats, és Denzel Curry, i és aquell tipus de peces tan i tan personals que per això ens atrapen. La pista segueix i avui toca arribar. És Victor Davis, el gran cantant londinenc, Be The One, amb una sèrie de remixes que no et poden deixar indiferent.

Una d'aquelles peces per exprimir encara l'estiu, Victor Davis, Be The One, i el remix, ojo, quin tros de remix, de Yoshi Orino. El títol de Deep Love, titula Deep Love, i és el Yoshi Orino Deep Love Remix, Victor Davis a la tarda de la pista, amb aquell sabor fer del londinenc, amb la marca de Jasanova, i amb un beat que et vol dir que això no s'esgota ni la festa, ni la pista, ni l'estiu.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Es diuen Gordon, Who Mother Who, en Salmon, Energy, Mans en l'aire, això és un ball

funciona el baix, la cançó, la melodia, Huma de Hu, d'això en saben. I Gordo ho fa així, gros, gruixut, posant-hi aquest tipus de producció que és amable alhora, però que té tot el sentit del món. La Pista de Fusta és un programa de ball que ha tornat, perquè torna cada temporada, com les orenetes, com torna el fred que desitgem, com tornen els panellets, com tornen els encostipats. Richard Vision, Looking for You, són cançons que durant tot l'estiu hem anat amagatzemant, com fan els ossos, com fan per hibernar alguns animals. I els Pistes de Fusters necessiten aquest refugi, aquest

Richard Vision. Un dia t'agafa el Move Your Body i l'altre t'agafa aquest Looking For You i et fa una cançó. Ens passem mitja vida buscant la platja, llavors volem marxar. Quan torna a arribar l'hivern, vinga a parlar de platges. Encara val, encara és com felicitar l'any nou, el mes de febrer. The Beach, el projecte es diu Vertical, que a mi em recorda el Betis. Vertical i el seu The Beach. Pels que encara esteu amb un xiringuito, encara teniu vacances o teniu la piscina plena sense aquell verdet del mes de novembre.

0: Agafant trossos de la mítica cançó de Creeria, aquests germans fanàtics de la música de ball es treuen de la màniga aquest The Beach que ha sonat a l'estiu, a llocs displicents, a llocs amb canalla amb ganes de ballar i sobretot amb molt poca preocupació més enllà de l'hedonisme. L'hedonisme és bo si el fem servir d'una manera conscient, si fem servir l'hedonisme per lluitar contra certes absurditats, contra agressions diàries. La pista de fusta per això proposa cada tarda que això sigui un petit oasi.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Puss, la secta del ball del sacerdote.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: No és la primera vegada, ni serà l'última. Bandalux ja havia agafat el repertori de Marvin Gaye i el havia portat al dia d'avui. Nightlife, Bandalux Extended Remix. Agafeu-vos fort, perquè si és Marvin Gaye, és Déu Nostre Senyor la Terra.

van de Lux. No agafa una de les cançons més funky, sinó que va buscar les primeres, quan encara els Piano Rhythm and Blues trufaven les cançons de Marvin Gaye. Nightlife, amb el remix de Bandalux. Darrerament arriben cançons, revisions, quatre bombos i ja ho tindríem. I no tot funciona. És molt increïble com Bandalux sap fer-ho de bonic. I ara, un altre clàssic.

0: una cançó gravada en 1966 amb un vestit per al 26, així, pim-pam, sona increïble. 60 anys després, aquesta cançó funciona perquè la veu de Peggy Lee és increïble, perquè Gal Math, qui fa la revisió, el remix, el rework, el re-edit, el talla i enganxa, ho fa bonic, respectuós i posant-li més amor que un bombo, una caixa i quatre efectes, quatre lluentons. Ets a la pista de fusta, el club, la secta.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh. Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: No hi ha llista. L'entrada és lliure, només amb un somriure i amb un boc orella. Expliqueu les amistats, que aquí es punxa música de ball del Tabulada, que la selecció és acurada, que cada dia hi ha un menú diferent. Són com el chef de The Pier. Off Plan, Life. Més cançons per anar pel menjador, mans en l'aire, mentre el teu fill et diu: papa, estàs boig.

Mare de Déu Senyor, és el plan agafant carrerilla, posant-hi ara la seva peça, samplers de disco de Filadèlfia, i fer-nos embogir. Això és live, això és off-plan, i això és la pista en una recta final que té noms importants. Evan Everett s'uneix amb en Bono per fer algú que té tot el patró d'un trajo mida.

0: Penebaret, Bambunú, I can believe I love her. Això és un tros de cançó. Això és vella escola, això és mestria. Mestratge, perdó. Això és saber agafar un tros de roba i treure mànigues. Fer-ne art. M'imagino Penebaret això, agafant el metro i sapiguem per on tallar, per on enganxar, per arribar a fer una cançó com aquesta. Ens diem Pista de Fusta, ja ho saps, i venim aquí a ballar.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: La recta final, els darrers 8 minuts, són d'aixecar roda viso. Love Me For Real, Ocean, fent una peça que ens porta directament a l'Eurobeat, als 90.

Recordeu aquella pel·lícula on explicaven que sentir Wagner li feia entrar ganes d'envair Polònia? Jo sentir aquesta peça d'Ocean Love Me For Real em fan venir ganes d'agafar un Peugeot 205, anar fins a Seva amb les finestres abaixades, carretera amunt i carretera avall, sentint aquesta peça que directament em porta a l'Eurobeat, el so dels 90, el so de les emissores municipals, de les discoteques, de cap de setmana, de gent treballadora. La pista de fusta acaba aquí. Acaba amb el Closer to the Sun, de Two Shows, que també té el mateix esperit. Em dic Miqui Puig, els plats. Això és la pista de fusta. Demà més, cada dia a les 8, a la FM, i sempre a 3CAT Cultura. Sigueu feliços, balleu.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Bits per minut, amb Òscar Broc.
2: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica d'ICAT. Com anem? Soc l'Òscar Broc i ja sabeu el que porto a la bossa. La millor música de ball d'aquí, Catalunya, i d'allà, de tot el món. Avui m'acompanya el Nil Hernández a la cabina de so. I abans de començar, sempre va bé recordar que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil d'ICAT i també, evidentment, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui tenim un Bits per Minut carregat de novetats. I compte perquè també tenim moltes novetats internacionals, però un munt de material català, perquè la nostra escena està en un moment molt dolç i volem celebrar-ho. Prepareu-vos per gaudir, perquè avui a Bits per Minut tenim una bona dosi de ritmes contagiosos. I vinga, va, començarem ja amb una novetat que ens està cremant a les mans. És el nou material dels Two Shell, un dels grups més excitants de l'actual escena britànica. Amb Two Shell i la cançó Live Forever, arrenquem ja aquest programa de Bits per Minut.

Shell, ajuntant ritmes urbans, pop i electrònica de club al seu nou llançament Live Forever, com la cançó d'Oasis. I continuem amb més ritmes contagiosos, ara amb el house pop de Planning to Rock, un dels productors de l'escena queer amb més personalitat i amb més melodies del Regne Unit. Escoltem la cançó Girl, You Got My Own Heart.

Que bé que sona i com enganxa aquesta Girl, You Got My Own Heart de Planning to Rock, també com l'electrònica ballable i profunda que practiquen els catalans Balma. D'aquest duet finíssim escoltarem la cançó Kyo Kyo.

Entre el house, el pop i el UK Garage són els catalans Balma. I de terres catalanes volarem cap a l'altra punta del món per escoltar la productora australiana amb més talent de l'electrònica actual. Es diu Logic 1000 i en la següent novetat col·labora amb Rahit Redcard, conegut també com Christine and the Queens. El track es diu The Only One.

Els déus de la música electrònica tenen un nou punt de trobada a la ràdio. Beats per minut, amb Òscar Broch.

Els ritmes que tenim avui són d'aquells que se't fiquen al cap i que et fan ballar. Són ritmes contagiosos, com el que factura el britànic Pausa, segurament l'home més en forma del nou house britànic. El seu hit més perillós, més addictiu, és, sense dubte, Too Cool to be Careless.

aquesta melodia de pausa enganxa molt la Neu amb molt de compte i també enganxa molt el que acaben de publicar el francès Cédric Gervais i la cantant Carla Monroe. Una exhibició de disco house impecable que es titula Garabit.

Irresistible el chorus, la guitarra disco d'aquest hitacle cuinat per Cédric Gervais i Carla Monroe. La música, ja ho sabeu, no s'atura mai a beats per minut, així que continuem amb més groove disco house de la mà d'un productor que a mi m'encanta. És el britànic Never Dull, un paio que sempre va al gra, com comprovareu a la següent cançó. Es diu Searching.

0: La música amb què somien les ovelles elèctriques. Els ritmes que escolten els androides. Beats per minut, amb Òscar Broc. Escoltes i cap.
1: Continuem a Beats per Minut, a la recerca dels ritmes més contagiosos del panorama dance actual. I ho fem amb un dels DJs francesos més respectats del moment, un paio que barreja house amb ritmes del món i amb música jazz i fa coses tan ben acabades com aquesta cançó que esteu escoltant, Music is Life.

El toc afrancesat de Fall Amour, molta classe, molta elegància, com sempre. I de França volarem cap a Corea del Sud, el país de naixement de la DJ més popular dels últims anys. És la Peggy Gou. El seu material més nou, més recent, és una col·laboració brutal amb l'africana Eira Star. Una cançó que es diu Woman.

és una fàbrica de hits sense aturador. I després d'aquesta novetat de la coreana Peggy Gou, retrocedim fins al 2022 per escoltar un duet escocès que sembla nascut a Detroit. Són els LF System, amb un meravellós sample de la banda Selk. La cançó es diu...

Bits per minuts vol encomanar el virus de la música de ball i crec que ho estem aconseguint amb gent tan interessant com la jove Sofia Estelle, una de les millors cantants i productores de pop electrònic que ha sortit de l'escena electrònica de Canadà. De la Sofia Estelle, escoltem un dels hits de l'any. Bitches, Toxic.

molta actitud la Sophie Estelle i quin futur tan prometedor que té pel davant. I una altra dona amb moltes coses a dir en un futur proper és la noruega Sunniva Lindgaard, coneguda artísticament com a Sassy 009. Una de les seves cançons més conegudes és Tell Me, una col·laboració, atenció, amb Blood Orange, de la qual escoltem una remescla brutal de Jam City. Una cançó que es diu Tell Me.

És la Sasi 009 amb la seva barreja de pop, electrònica, experimental i música electro. De la seva mà passarem a la següent cançó i tornarem a Catalunya per escoltar una de les cantants barra compositores que més m'han sorprès els últims anys. És la Venus. D'aquesta gran artista catalana escoltem la cançó l'any que ve.

I dels ritmes moderns de la catalana Venus saltarem a l'electrònica somiadora psicodèlica dels britànics Maribou State, que es deixen remesclar en aquesta ocasió pel duet londinenc Instinct, una cançó que es diu Echoes.

0: A la pista de ball, al cotxe o al llit, electrònica sense concessions a bits per minut. Amb Òscar Broc. I Cat.
1: La música mai no s'atura a bits per minut, ho sabeu, així que continuem buscant electrònica contagiosa, ara amb una altra catalana galàctica. És la Uineta amb la cançó La Roda.

0: més.
1: Sense dubte és una de les revelacions de 2026, la catalana Uineta, amb la seva electrònica colorista, divertida, una línia molt semblant a la que segueix també el duet de catalanes Stargirl i Jaylee, que s'ajunten a l'estudi per facturar aquesta novetat que es diu No pensa.

Amb el pop urbà de Stargirl i Hailey arribem ja als últims minuts de programa, però abans de posar l'última cançó, el recordatori de sempre. Teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i a la plataforma digital 3Cat. Evidentment, un servidor, l'Òscar Broc i el Nil Hernández, des de la cabina de so, ens acomiadem amb aquesta meravella en català de 71 Bau, Ojanco i Moiman. Amb la cançó Os Polar marxem. Adeu, família! Os Polar!

0: Santa, amb Raül Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo, encantat de donar-te la benvinguda a una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT.

0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una setmana més obrim aquí, a la Sintonia d'ICAT, una nova edició del programa que escaneja el sotabosc de les escenes musicals a la cerca i captura de boniques cançons.
1: Song Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: I avui la portada del Song Hunter l'ocupen les noves cançons de Senyalada, perquè avui descobrim Química Coral, el nou treball del músic aragonès instal·lat a Barcelona, Pedro Senyalada. Després de passar per projectes com Gabriel i Venceràs, Ne Leonard o Rombo, acaba de publicar el disc que millor sintetitza la seva experiència a l'escena independent. Gas és una de les cançons de Química Coral. Ell és Senyalada.

Química Coral és la cançó que dona títol al nou treball de Senyalada. Pedro Senyalada ha estat protagonista de la primera part del Song Hunter d'avui i ell mateix citava fa una estona alguna de les músiques que escoltava mentre feia les cançons d'aquest disc. Noms com Bigot, Waves Blood i també The Cleaners for Venus, que descobrim ara el Song Hunter amb el seu tema Neverland for Now. Aquest és el so del britànic Martin Newell al capdavant de The Cleaners from

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter i aquesta era Picture Me Better, Wave Blue, des del seu disc Titanic Rising, disc que la californiana va publicar el 2019. Wave Blue sonava mentre Senyalada escrivia les cançons d'Alquímica Coral que avui ens ha presentat. També sonaven les cançons d'un paisà seu, el Borja Laudo, més conegut com a Bigot, el rei del pati, King of the Patio.

0: Torna ara per les descobertes. Aquesta es diu A Session i la firma PP Rebel. PP Rebel és el projecte més espiritual de l'australiana Paris Rebel Richen, coneguda per la seva participació a diferents bandes de l'escena underground de Melbourne.
1: Sound Hunter, descobrint cançons.
0: Com aquesta, que ens arriba des de Tucson, Arizona. Es diu Bury You i la inclou el trio nord-americà Female Gales al seu disc Línia Negra. Bury You.

0: I aquesta es diu Full Spectrum Dominance i forma part del tercer LP dels californians Dummy. El disc porta per títol Do You Love the Color of the Sky i és una de les noves referències del segell de Chicago Polyvinyl Records, responsable, per exemple, de les publicacions de la música de Vivian Girls, Xiu Xiu o Architecture in Helsinki, entre d'altres.
1: Song Hunter, a la caça i captura de boniques cançons.
0: A casa nostra també trobem novetats interessants. Aquesta és el nou single de Hola Liz, el projecte de la barcelonina Elisa Bernal, que des de la seva residència actual a Mallorca ens presenta les noves cançons del seu nou disc, disc que publica el segell El Genio Equivocado el dia 25 de setembre. Hola Liz, no se va.

i seguim el Son Hunter Dicat descobrint més novetats. I remenant el sotabosc de l'escena catalana, arribem a aquesta cançó titulada Màrtirs 11, que afirma la jove artista barcelonina connectada al col·lectiu Britney i que respon al nom de Duna. Duna ha fet una cançó que ens ha recordat un clàssic del 2002, una cançó que el trio gallec Apeiron van incloure al seu únic disc, un disc que es diu Todo sigue intacto, i on trobem aquesta Crepitation. Sonaven Apeiron.

Crepitation de Apeiron, efímer grup gallec on militava l'inclassificable Emilio José. Apeiron va ser un dels primers fitxatges del segell barceloní Foen Records allà pel 2002. Foen Records, que aquest any celebra 25 anys de vida. Foen Records és un segell independent amb seu a Barcelona, nascut l'any 2001, amb la voluntat, ens expliquen, de donar suport a artistes amb propostes singulars i allunyades del camí més convencional. El seu catàleg hi conviuen el pop, el rock, l'electrònica, el post-rock, el folk i la música experimental. Al llarg de la seva trajectòria, Foen Records han publicat treballs d'artistes com Apeiron, però també com Balago, Marina Gallardo, Santiago Latorre, Vigan, Oso Leone, Vino, Gazela o Miquel Serra, entre molts altres. Aquesta cançó, que ja sona, la va incloure el mallorquí Miquel Serra al seu primer disc del 2009, Opilions, i es diu Setembre.

Abans de tancar el Sun Hunter d'avui, ens fixem en algunes dates marcades a la nostra agenda de concerts imperdibles. Sonava el tema Love Lives de The Atom Defense, perquè encara queda, però el dia 20 d'octubre, The Atom Defense, el projecte de dos dels músics de Wilco, el John Stirrat i el Pat Sanson, oferiran un concert especial a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona dins del cicle Delicatessen by Feroe, un preludi d'aquesta segona edició del Festival Feroe. El Festival barceloní també farà pujar a l'escenari del poble espanyol, però ja al novembre la britànica Beth Orton, que visita el Feroe per presentar el seu nou treball, The Ground Above. Disc on trobem aquesta Waiting. Ella és Beth Orton.

0: Sí, senyor, The Screaming Cheetah Willies, sonant a la sintonia dedicat sonant al Song Hunter. Ride the Tide és una de les cançons del homònim disc de debut dels nord-americans The Screaming Cheetah Willies, disc que va sortir l'any 1993. The Screaming Cheetah Willies, que formen part del cartell de la quarta edició del Miro Rock, el festival que la sala La Mirona de Salt, a Girona, dedica al rock en totes les seves vessants. L'11 d'octubre, The Screaming Cheetah Willies a la Mirona de Salt.
1: Song Hunter a ICAT.
0: I també a la zona de Girona, concretament a Sarrià de Ter, els del Segí Saltamarges celebren el seu 15è aniversari amb el Saltamarges Fest 2026. El sarau és el dia 26 de setembre i al lloc l'Associació Cultural Apaga la Tele. El cartell, els nord-americans L'Home Prieta, els portuguesos ETA, els valencians Ortopèdia Tècnica i les bandes catalanes Cuto i Les Salvatges. Complert el cartell, els francesos Tecno,

0: I amb la música dels francesos Tecnopolis arribem a la recta final del Sound Hunter d'avui. Els de Marsella inclouen aquest tema, titulat Tank, al seu disc Chien de la Casse, disc que presenten al Saltamarges Fest 2026 de Sarrià de Ter el dia 26 de setembre.
1: Sound Hunter, amb Raül Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT, o sempre que vulguis, en podcast a la plataforma 3CAT. Tanquem amb un altre dels noms del Saltamarges Fest 2026. Les Salvatges, que l'any passat van gravar el tema Àngel dels Surfing Cirles, versió que es va incloure al disc No som res, però fa de mal dir. Els amics canten cirles. Aquesta és la relectura que fan les barcelonines Les Salvatges de l'Àngel que els Surfing Cirles van incloure al seu disc Música de Consum. I amb Les Salvatges et quedes. Adeu!

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Escoltes i cal. El Futimer, amb Àlex.

Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa insistent que actua com si el món no fos un desastre. Avui passem del disc més comercial d'algú, el Harvest, de Neil Young, el que es va considerar pràcticament el suïcidi comercial de Santana. El seu quart disc, Caravanserai, que és, efectivament és del 1972, no em pregunteu per què. El grup Santana, que curiosament porta com a nom el cognom del seu líder Carlos Santana, venia de ser els latinos de Woodstock, fent aquella psicodèlia rock amb aires latin i una música força ballable per animar els estadis, allò que s'havia posat de moda des de finals dels 60. Però va passar que Carlos Santana va fer un gir cap a l'espiritualitat, cansat del ritme del rock professional, de les gires, les drogues, i la sensació també artística de que havia arribat a una mena de fórmula per fer les seves coses. Va passar també que Miles Davis l'any 70 publica l'increïble Beaches Brew, del qual algun dia hauríem de fer-ne alguna cosa, i Santana, gran admirador, que li havia arribat a fer de taloner, veu que aquella fusió amb el jazz és una ambició irrenunciable. Els tres primers àlbums de Santana, que és el Santana del 69, Abraxas del 70 i Santana 3 del 71, la manera de treballar era molt diferent a la que van fer servir a Caravanserai. En aquells discos les peces tenien una estructura més tradicional de cançó amb introducció, estrofa, tornada, solo, final. Estaven molt orientats al rock llatí, al blues rock, amb psicodèlia, amb una energia directa, rítmica, enganxosa. Les veus hi tenien un cert paper important, sobretot la de Greg Rolie, i hi havia un clar potencial de hits. Existia improvisació, però relegada als solos de guitarra i a les seccions de percussió. Però sempre estava continguda en un marc més definit, i podríem dir també més comercial, amb cançons com Evil Ways, Black Magic Woman, Oye Como Va, o No One to Depend On, que reflecteixen aquest estil, no? Però Caravanserai, 72, canvia radicalment el plantejament. El disc és molt més improvisacional i més obert. Gairebé tot és instrumental, només hi ha tres temes on hi ha una mica de veu, i les peces, no dir-li cançons, es desenvolupen d'una manera més lliure, com si fossin unes jams o uns viatges musicals. L'estructura del disc en el programa d'avui quedarà una mica desvirtuada perquè és més fluid. Les cançons moltes vegades es desfan unes dins d'altres i s'allunyen de l'estructura clàssica de cançó pop que comença i acaba. La influència que us deia de Miles Davis, de Weather Report, de Mahavishnu Orchestra o John Coltrane, que també tenien aquesta part espiritual en la seva relació amb l'instrument, no? Hi ha exploració col·lectiva amb Doug Rock al baix i Michael Schrieff a la bateria. I les percussions, com ja passava abans, molt protagonisme i llibertat. És una atmosfera contemplativa, experimental, i potser aquesta és la paraula clau, atmosfera, perquè és el que aconsegueix, ja des de la portada, Santana, no? Veiem una caravana de camells passejant per un desert amb un sol enorme i un tractament psicodèlic i real del color. La idea metafòrica és la caravana de l'esperit. La vida que creiem estar vivint només és una estació en una llarga travessia. Les persones, ja sabeu que sempre hem intentat donar sentit a què som, on ens trobem, i això està molt bé. És veritat que si som atents, jo no me'n recordo de res del que em va passar abans del 1974, que és quan vaig néixer en aquesta vida concreta, en aquesta etapa de la caravana. I bé, d'això tracta el títol de la primera cançó, també, o potser millor dir-ne tema, com es fa en el jazz, que acabem d'escoltar, que és Eternal Caravan of

Aquesta era Waves Within. Ara ja amb Carlos Santana sí al capdavant amb la seva guitarra Gibson Les Paul Sunburst. El disc segueix amb una peça amb un punt més optimista que potser podríem encaixar més amb el que ja coneixíem d'aquells tres primers discos que hem comentat abans.

Aquesta era Look Up to See What's Coming Down, tercera cançó de Caravanserai. I a la quarta ens trobem per primer cop amb una miqueta de veu. Es tracta de la breu Just in Time to See the Sun, on el teclista Greg Rolie canta molt bé 8 frases sobre la llum i la nit.

Si no estigués jo interrompent el disc, sentiríem aquí uns sorolls d'ambient de desert que donen continuïtat entre aquesta peça i la següent, una de les millors del disc, per mi, que és Song of the Wind, amb Santana en el seu esplendor com a solista de guitarra.

Montiel, Santana més reconeixible, no? A Song of the Wind, 6 minutets de cançó, i arribem al final de la primera cara de l'LP, All the Love of the Universe, que se'n va cap als 7 minuts. Una altra bogeria estructural, amb alguns moments de lletra, per parlar-nos de la purificació de l'esperit.

0: El Fotiner, 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Quina època tan brillant, com s'atrevien a fer coses la gent, eh? Girem el disc i ens trobem amb Future Primitive, una cançó ambiental i percutiva, que pràcticament és com si comencés de nou el disc. Jo crec que estructuralment s'ho van pensar molt, tinc entès, i aquí, com que era inevitable haver de donar la volta al vinil, doncs hi ha una cançó que sembla com si tornés a començar. També tot això lliga amb la idea aquesta espiritual de la caravana d'ànimes, no? En tot el disc, les cançons que estem escoltant, estan signades per molts músics diferents segons la cançó, a vegades, i combinant-se entre ells, ara tu amb aquest, tu amb aquest. Aquí els autors són els dos percussionistes del grup.

Penso que val la pena escoltar aquests detalls d'ambient que també van treballar en Caravan Serai. En vuitena posició del disc em va sorprendre molt descobrir que el que feien era una versió de Jobim, Stone Flower, a la qual el bateria del grup, Mike Shreve, li va posar lletra. Ho va fer un dia en què havia pres LSD, casualment. Estem parlant d'any 71. I si llegiu la lletra, segurament podreu simpatitzar amb la seva situació del moment. És una de les cançons, podríem dir, amb més estructura reconeixible del disc, amb tota aquella elegància que feia Jobim.

Encarem la recta final d'un disc que té 10 cançons, però en total dura 51 minuts. I la següent cançó és La Fuente del Ritmo, així en castellà, autoria del percussionista Mingo Lewis, que també hi toca el piano. I és que aquesta gent, tots els músics que participen aquí, eren l'hòstia.

I bé, acabem el disc amb Every Step of the Way, una cançó de 9 minuts, un tancament èpic, escrit pel bateria Mike Shreve, i que va ser un dels pocs que es va quedar uns anys més amb Santana, perquè el que va passar amb aquest gir cap al jazz i cap a l'espiritualitat que us he comentat al principi és que la majoria del grup no va trobar-ho bé. Potser també devien tema en una època en què es podia guanyar diners en la música, que en guanyarien molts menys. I va haver-hi una gran desbandada al grup Santana. Bueno, Carlos Santana s'hi va quedar. Greg Rowley i Neil Sean van marxar i van formar el famós grup Journey. Altres van aguantar un temps, però també van acabar marxant. El disc, segons va dir el directiu de Columbia, un dia que va passar-se per l'estudi on estaven fent les mescles, literalment va dir: això és un suïcidi comercial. Però la veritat és que no va anar tan malament. Va arribar a la 8a posició de les llistes americanes. El que passa és que en aquest món boig el Santana tenia un prestigi i mai havia baixat del 4 a les llistes de discos més venuts. De tota manera, això no va fer canviar la postura de Santana, que va, els següents discos va seguir fent-los en aquesta línia, i jo diria que fins a l'any 77 amb el famós Amigos no retrobem el Santana aquell de 69, 70, 71. Però ja eren uns altres temps, finals dels 70, i aquest estil musical ja començava a deixar pas a altres coses a la part de dalt de tot, de les llistes. Caravanserai va ser un disc incomprès en general per la crítica, que potser esperava més coses de Santana en el camí que ja se'l coneixia, però també ha passat una cosa, que és que amb els anys està situat a tot arreu en el top 3 de les obres més importants de Santana. Juntament amb el Santana 3 i l'Abraxas, que són els dos anteriors, és com l'època més brillant inclou aquest gir cap a l'espiritual. Ens acomiadem així fins la setmana que ve, que no descartem seguir a l'any 72,

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.